0: 5 centímetros. Evidentemente el 0 y el 6 ya están, ¿no? El principio y el final.
1: El 6 es el principio y el final. Y puedo hacer dos marcas entre medias.
2: O sea, tienes cuatro.
0: Tengo cuatro marcas en realidad, el principio y el final, y dos más que las pongo donde quiera. Mira, Jorge lo está dibujando, muy bonito.
1: Vale.
0: Está muy lejos de acertarlo.
1: Y poniéndolas donde quiera, tengo que poder medir con esa regla 1, 2... O sea, todo, 1, 2, 3, 4, 5, 6 centímetros.
0: Puedo medir un centímetro, 2 centímetros, 3, 4 y 5.
2: Y la cuestión es qué dos medidas intermedias eliges.
0: ¿Dónde las pones? ¿Dónde las pondrías? Para hacerlo todo, para poder combinar esas mediciones y hacer todas las posibilidades del 1 al 6.
1: Pues para medir un, muy bonito. Para medir un centímetro habrá que poner una marca en el 1, ¿no? Bueno, no quiero yo liar a la audiencia,
0: no,
1: pero...
0: O no. En realidad hay dos soluciones posibles, ya ahí lo dejo como pista.
1: 609-83-1034, el número del WhatsApp de este programa. Si usted sabe cómo se resuelve el reto matemático, pues nos envía la solución y la explicación. Y puede ganar el libro que ayuda a la regularidad, que es el libro de Santi García Cremades. Santi, que tengas una tarde estupenda.
0: Veo que aparece echa humo por la cabeza, no sé si por el reto...
1: Adiós, gracias, que adiós, disfrutes adiós. De esta, lo que queda de mañana y ya de tarde de este jueves, al que todavía le queda mucha vida por delante. Mañana, no se lo va usted a creer esto que le voy a anunciar ahora, mañana a las 6 en punto de la mañana, 5 en punto en las Islas Canarias, empezará este programa de nuevo. Con el ingeniero Montes que levanta la persiana, con Rafa Latorre, con el resto del equipo, nosotros nos vamos incorporando ya un poco después. Gracias por su confianza, feliz tarde y disfruten ahora de la programación local. Adiós.
3: Bona vesprada. L'acampada per l'habitatge de València ha expressat el seu dolor per la defunció de Mari Carmen, la dona de 87 anys desnonada de la seva llar a Madrid, que ha mort este dimecres. Han convocat esta vesprada a les 7:30 un homenatge allí a la mateixa plaça. En un comunicat adverteixen de que no es tracta d'un cas aïllat, sinó de la conseqüència, diuen, d'un model que posa el benefici per davant de les persones. D'altra banda, denuncien públicament les amenaces d'agressió i intents de boicot per part de grups reaccionaris contra el seu espai de protesta que insisteixen és legítim i pacífic. I la Unió Llauradora continua amb la seva lluita perquè les marques d'arròs incloguen en els seus envasos l'origen del producte. Ara com ara, segons ha explicat Fernando Durà, arrosser i membre de la Unió, han aconseguit que una d'elles o substituïsca les imatges de falleres dels paquets.
4: Envasar l'arròs a València no significa cultivar la València, i el consumidor té dret a saber què està comprant. I exigirem que totes les marques indiquen clarament la procedència.
3: D'altra banda, la Generalitat ha concedit de manera indirecta una subvenció de 4 milions d'euros a la companyia Edwards Life Sciences Technology per al desenvolupament a Montcada de dos projectes vinculats a la seva nova planta de producció de vàlvules cardíaques d'alta tecnologia. I la mostra de fotografia és una indeladana comissariada per la Unió de Periodistes Valencians que va impulsar el Congrés dels Diputats, ha tornat a l'Horta Sud i des d'avui s'exhibeix al Castell d'Alaquàs dins d'una segona itinerància organitzada per la Mancomunitat. L'exposició es compon de 45 imatges que van captar el dia de la dana i els mesos següents 37 fotoperiodistes de tota Espanya.
5: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.

0: Avui parlarem, com la setmana passada, de patrimoni. Els valencians estem commemorant este any el 750è aniversari de la mort de l'Òbit de Jaume I, el conqueridor, el rei per antonomàcia dels valencians, el fundador del nostre regne. El monarca, que va néixer a Montpeller l'any 1208, va morir com a rei el 1276 a Alzira. He dit que va morir com a rei a la capital de la Ribera. Físicament mai ho sabrem amb certesa. Va ser a Alzira on va atorgar un codicil modificant el seu darrer testament. Va ser a Alzira on s'acomiadà dels seus, particularment del seu fill Pere, el futur Pere I de València i III d'Aragó. Va ser a Alzira on va entregar la seva espasa, símbol de poder, al seu fill. Va ser a Alzira on va rebre el viàtic i el van amortallar amb l'avi del Cister. I va ser a Alzira des d'on va comunicar a l'arquebisbe de Tarragona la seva abdicació a la corona. La Generalitat Valenciana, la Diputació, que presidís el riberenc Vicent Montpó, alcalde de Gavarda, i diferents ajuntaments, entre els quals destaquen els del Puig, València, Torrent i Alzira, ciutats que es van vincular especialment amb el rei, estan commemorant l'efemèrides de manera extraordinària. És bo, està bé, que es rememoren els fets importants de la història dels nostres pobles i ciutats per tal que es conserve la memòria, per tal que no es perda allò destacat que va ocórrer i que val la pena que les futures generacions sàpien, coneguen. Ja es sap que qui perd els orígens perd la identitat. Alzira, a través de diferents regidories, especialment les de Patrimoni i Cultura, i de l'Arxiu i del Museu Municipal, ha organitzat diferents i interessants conferències d'especialistes en la vida i obra del monarca i de la seva època, així com exposicions, presentacions de llibres, representacions teatrals i molts més actes. El passat 10 de setembre tingué lloc al MUMA la inauguració d'una exposició on, junt al llibre de privilegis de la vila, de finals del segle XIV, un còdex miniat que es custodia a l'Arxiu Municipal que conté una preciosa miniatura amb una de les representacions més antigues del monarca, es va presentar com a peça central de la mostra el conegut quadre del pintor valencià Ignacio Pinazo Camarlenc, titulat Últims moments de Jaume I. L'esmentat gens el va realitzar el seu autor l'any 1881 durant la seva estada a l'Acadèmia d'Arts de Roma, quan disfrutava per a la seva formació d'una beca, anem a dir-ho així, com a pensionat de la Diputació. L'obra restaria propietat, com era preceptiu, de la institució provincial. L'escena del quadre recrea els darrers moments de la vida del rei, uns fets que es van produir a Alzira, en l'immoble en el qual residia quan s'acostava a la vila, que va ser conegut pels nostres avantpassats com el Palau del Rei i més tardanament com la Casa de l'Olivera. En el quadre es representa el moment en què Jaume I, postrat en el llit, cedís la seva espasa a l'infant Pere. Al voltant del rei estan el seu fill il·legítim, Jaume Sarroca, bisbe d'Osca, i l'home de lleis, Albert de la Baina, així com d'altres nobles i cavallers. L'escena s'inspira, sens dubte, en el llibre dels fets, això és, en la coneguda crònica del monarca. Jo convide des d'estos micròfons als amics oients a que vagin, si encara no ho han fet, a veure l'exposició de la que parle. Romandrà oberta fins al pròxim dia 26 i paga la pena. I aprofite la vinentesa per suggerir al consistori d'Alzira que demani a la Diputació de València, el diputat de Cultura és també un riberenc, l'alcalde de Benimodo, Paco Teruel, a que eixa peça, ara cedida per un temps, puga estar permanentment, definitivament a Alzira. De moment, al MUMA i en un futur esperem que no massa allunyà, en el millor espai possible i amb totes les mesures de seguretat, el futur centre d'interpretació Jaume I a ubicar en l'antiga Casa Reial, l'escenari reial, mai millor dit, d'allò que es representa en el quadre. Seria tot un detall i justificaria certament que la Diputació és de veritat l'Ajuntament dels Ajuntaments Valencians. Tant de bo que la institució es preste i tinga el detall. Eixa obra, més que ninguna altra, es justifica Alzira més encara que la de l'home del martell pneumàtic de Rafael Pérez Contel, professor que va ser de l'Institut d'Alzira abans de la Guerra Civil, que ja va cedir la Diputació a la nostra ciutat en el seu dia i podem també admirar al mateix MUMA.
1: En directo y de perfil, con Aureliano Lairón, como cada jueves.
2: Ocasión. Hasta 40% de descuento.

0: de Vivenda dels Populars li responia el president Pérez Llorca amb retrets pel seu suport als socialistes.
1: Les persones necessiten dels seus representants, de nosaltres, que els donem solucions i no minuts de silenci. És Mari Carmen, que avui estan amenaçades pels fons Sangonera, que estan en perill de perdre sa casa, de que els doblen el preu del seu lloguer.
2: Com pot ser que un senyor que va de progre com vostè hagi permès que una dona com Mari Carmen hagi mort fora de sa casa, llevant-li la casa, i vostè hagi gastat tant de temps apoyant a socialistes i sent soci de socialistes?
0: Els socialistes havien demanat arrencar el ple amb un minut de silenci en memòria de Mari Carmen. Tots els grups havien posat d'acord per a fer-ho, però finalment s'ha realitzat sense estar presents els diputats de Vox, que han tornat als seus escons una vegada acabat. Del seu partit només ha participat la presidenta de les Corts, Llanos Massó.
3: Per cert, un jutge de València ha paralitzat un desnonament que s'anava a executar avui en Benimàmet, segons ha informat el sindicat de llogateres.
4: Dia en què ha entrat en vigor el decret llei del govern que estableix, entre altres, que queden suspesos els desnonaments de persones vulnerables sense alternativa residencial fins al 31 de desembre de 2030 si el propietari és una empresa dedicada a especular amb edificis de vivendes.
3: Mentrestant, la jutgessa d'Alacant, que investiga l'adjudicació de vivendes de protecció pública en el residencial Les Naus, suma 3 investigats a la causa: el president, la vicepresidenta i la secretària del Consell Rector de la cooperativa promotora d'eixe complex. Sonda Cero, Alacant, Pepe Requena.
5: Ha acordado citarlos como investigados el próximo 21 de octubre. Con ellos ya son 18 los imputados. También solicita al Ayuntamiento de Alicante información sobre actuaciones en el proceso de enajenación de la parcela de propiedad municipal en el año 2018 y si se dio publicidad al anuncio de licitación del terreno. Además, requiere que remita las comunicaciones que pudieran haber mantenido las concejalías de patrimonio y de contratación, incluso las habidas en el interior de cada concejalía, así como peticiones de informes o informes emitidos. Recordamos que están investigados la exdirectora general y jefa de contratación en el consistorio alicantino, María Pérez Hitman, cuyos 2 hijos y un sobrino fueron adjudicatarios de inmuebles. También la exedil de urbanismo, Rocío Gómez, quien además fue beneficiaria de un piso en el complejo.
3: I Acció Ecologista Agro ha denunciat que la llei forestal de la comunitat, que ha tirat avant Will Scorch amb el suport del PP, el seu impulsor, i de Vox, i els vots en contra de PSPB i Compromís, suposa un retrocés de més de 40 anys, diuen, i una greu amenaça per al bosc.
0: El portaveu de la Comissió Forestal, Carles Arnal, diu que amb la nova llei s'elimina la declaració d'intencions de la norma vigent fins ara, que, segons apunta, situava que els boscos han de ser gestionats com a ecosistemes. Ara, diu, es presenten com un risc i com un element a aprofitar.
6: S'ha modificat radicalment la declaració d'intencions inicial, que era molt vàlida. La visió que ara predomina és productivista, que és irreal. No hi ha una viabilitat d'una explotació més intensa dels boscos valencians i, des de luego, el que són és molt sensibles i molt fàcilment alterables, degradables, i si això passa, la pèrdua de sòl fèrtil ens faria avançar cap a la desertificació.
3: I fer que l'alumnat de primària llitja lectures amb personatges o temàtiques vinculades al col·lectiu LGTBIQ+, contribueix a que tinguin després actituds més obertes i inclusives. És la conclusió a la que ha arribat un grup d'investigadors de la Universitat d'Alacant.
0: Investigadors que han dividit diverses classes de primària d'Elx en 2 grups. El primer amb la programació de lectura habitual, el segon amb lectures amb eixos personatges o temàtiques LGTBIQ+. Els van preguntar després si rebutjarien una persona LGTBIQ+. Al grup experimental, cap persona la rebutjaria, mentre que el 6,5% dels qui seguiren les lectures habituals sí la rebutjaria.
3: I un equip del campus d'Alcoi de la Politècnica de València, al costat d'investigadors de diverses entitats, ha desenvolupat un nou teixit de cotó autodesinfectant que és capaç d'eliminar bacteris, fongs i virus en entorns hospitalaris mitjançant llum visible. I el temps, sens dubte, influeix en les reserves d'última hora, i la previsió ara com ara és estable per a tot el pont festiu a la comunitat. Avui hi ha vist groc per vent en les comarques del nord i amb temperatures que progressivament aniran baixant a mesura que avance la setmana. Castelló, Lorena Pardo.
7: Això sí, no hi ha risc de pluja i veurem el sol tots els dies, encara que amb presència d'alguns núvols. Les mínimes se situaran en 15 graus i les màximes no superaran els 24. José Quereda, catedràtic de Meteorologia.
8: Descenso de la temperatura, no frío, pero sí que obviamente, sobre todo en las temperaturas mínimas, vamos a estar en torno a 15-16 grados. Y las máximas se van a mover en torno a los 23 o 24 grados. Por lo tanto, muy progresivamente vamos hacia la temperatura otoñal. Lo único es que la situación pues permanece todavía

0: En Onda Cero, Comunidad Valenciana en la Onda, Begoña Perpiñá.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Molt bona vesprada, benvinguts i benvingudes, quan són les 2:30, a Comunitat Valenciana en la Onda. Avui, un Comunitat Valenciana en la Onda que no està en l'estudi, que ens n'hem anat directament al Mediterrani. Estem en la Vila Joiosa, amb el mar davant de nosaltres i amb l'activitat del Mundial ja en marxa. Ara els anem a contar, perquè és una imatge que sincerament és difícil de millorar per a fer ràdio. Mireu, és un especial que anem a emetre avui fins les 3 de la vesprada, perquè el que està passant així és igualment especial. Durant aquests dies, la Vila Joiosa s'ha convertit en el punt de trobada del Canoe Ocean Racing World Championship 2026, el Mundial de Kayak de Mar, per a que ho entenguem. Són al voltant de 810 palistes de 39 països, els millors especialistes del món, reunits així a este municipi, a la Vila Joiosa, a les nostres aigües, i competint en una prova que de seguida coneixerem. Tot això està passant així a casa nostra, a la Comunitat Valenciana i amb el Mediterrani com a gran protagonista. Avui volem conèixer què hi ha darrere d'un esdeveniment d'aquestes dimensions, com s'organitza un mundial, què significa per a la Vila Joiosa o què suposa també per al Club Nàutic, com és portar fins a 800 esportistes de tot el món. Doncs és el que anem a descobrir en este Mundial de Kayak de Mar, en mitja horeta de ràdio que anem a compartir amb les veus protagonistes. Parlarem amb l'alcalde de la Vila Joiosa, Marcos Zaragoza, parlarem també amb el president del Club Nàutic de la Vila i també, evidentment, amb el director esportiu del Mundial. Així que, primer que res, salude a Marta Llinares, que està així d'anfitriona. Marta, bona vesprada.
2: Hola, molt bona vesprada, Begoña.
1: Quina estampa, diria jo, més immillorable la que tenim als nostres ulls, tots aquests caiacs ahí ficats, ben ordenats, ja a punt. De fet, este matí
2: Més de 800.
1: Hem vingut i ja estàvem fent algunes proves en la mar. La gent, molts curiosos, s'han apropat per aplaudir, per animar a tots els competidors, entre els quals tenim també vilers.
2: Així és, tenim vilers i vilers. Vilers, volia dir. Tenim, la vigent campiona del món júnior és Andrea Jiménez, que és de la Vila, i demà estarà en la camiseta de la selecció espanyola diferents colors i esperem que revalidant el títol.
1: Sí.
2: També està Sara Mingual i estarà també Pau Sánchez. És que tenim un equip molt important de palistes.
1: Molt important. Anem a ficar en situació als oients, primer que res, perquè avui, en esta jornada del 8 d'octubre, el que comença oficialment és a les 6 de la vesprada amb eixa desfilada de banderes, no? Serà demà, s'ha decidit que serà demà 9 d'octubre, el dia de la prova important.
2: Sí, el Mundial té una finestra de vent, el Mundial és encara que està en després ens ho contaran, però és una finestra de vent que es dona per a que s'escollisca el dia de la prova, que millor condicions climatològiques doni per a que la prova pues siga més segura i també més espectacular i que s'ho passen millor. I a vegades jo crec que combinar tots aquests factors no deu de ser fàcil.
1: No té que ser fàcil.
2: Quan
1: no
2: és de la seguretat ho veu bé, el deportista s'avorrirà.
1: Totalment. Mira, aquí tenim així després farem una pauseta per escoltar uns consells. És l'alcalde de la Vila Joiosa, Marcos Zaragoza. Marcos, molt bona vesprada.
3: Hola, què tal, com esteu?
1: Pues molt bé, així millor no podem estar amb aquestes vistes del Mediterrani i amb aquesta competició, que me pregunte jo com acaba un mundial de kayak així a la Vila.

0: Pues això és el llavor de molta gent, de faena, de fa molt temps. No, avui han tingut l'Eurochallenge, la NES de televisió. L'Eurochallenge és una competició que es fa en diverses parts del món i és com un campionat que fan per al voltant del món i fa 17 edicions que es va a la vila. Pues d'això han anat treballant-s'ho molts presidents del club, anteriors a aquella ara. També el gerent anterior, l'Antoine Ferrer, jo crec que ha sigut una peça clau per a portar este mundial ací. Portem 3 anys des que ens van dir que, o 2 anys i pico, des que ens van dir que seríem sede. I per això, per molta feina, per molt entusiasme, gent comprometuda, pues, ja, això és el, es traduix a tindre un campionat del món i a tindre el tinglau que tenim muntat. Així a la plaça centre, que és important, no?
1: Sí, sí, sí.
2: Com deia l'alcalde, aquesta tradició no, en el kayak, en l'organització d'events internacionals de kayak, però també hi ha que mirar, l'altre dia ho recordaven, bueno, pues, parlant de la trajectòria del Club Nàutic, alcalde, que també és molt important la trajectòria en kayak, en l'esport de kayak, que l'aposta que va fer en el seu moment el Club Nàutic, que pràcticament des de la primera edició del Mundial de Kayak que es va celebrar, la vila haurà pogut ser seu.
0: La veritat és que va haver un grup de gent que ha apostat molt per aquest tipus de competició, per el superesquí, no? La veritat és que com bé dius, Marta, no? Eixa trajectòria, eixa esforç continu, eixa no obstant, tenim que són 14 deportistes d'èlit dins del Club Nàutic de la vila, no sé, 13, 14, 15. O sigui, denota que tenim un potencial de joves esportistes que això no es fa d'un dia a un, o fa un altre, no? És llavor de molt de temps, llavor de molts anys de feina, no? I al final, pues això, pues sorgeix el que sorgeix. Un grup comprometut en una disciplina i, bueno, com diria el president, jo crec que tenim, ho deies tu, Marta, abans, no? Tenim que obrir-nos al mar. Nosaltres som un poble de tradició pesquera. Nosaltres hem viscut, no com altres pobles, que han viscut d'esquenes al mar, han viscut de cara a la mar. I ara, pues, tenim que veure-ho d'aquesta manera, però també en altres temes. No sols de feina, no sols de gaudir d'aquest espai natural, sinó d'utilitzar-lo com a espai de zona deportiva, no? I aquests esports són molt amables en el medi ambient.
3: Totalment. També. Quina és l'empremta que esperem que deixi este Mundial d'ací fins al diumenge? Perquè tots aquests dies van a hi haure ací competicions, entrenaments, de fet ara mateix estan entrenant a les nostres vistes.
0: Sí. Volem donar una imatge de poble coherent, de poble amable, de poble enseny, no? En essència. Jo és el que menys vull perdre, que és l'essència com a poble que tenim, no? I això, pues, podem donar avui. També podem donar que a la vila no es menester vindre agost i juliol, que ja hi ha molta gent, sinó que en gener pots gaudir d'unes platges, d'un entorn, en un entorn ambiental, mediambiental, molt proper per a fer depòs de la mar. No? I en aquest sentit que aquest Mundial ens posarà en el mapa de poder estats d'equips nord-europeus poder vindre a gaudir de les nostres costes.
3: Clar, jo crec que hi haurà molta gent dient, clar, jo encara no tinc plan per a este pont, del 9 al 12 tenim ahí un gran pont, què puc fer, què no, pues vindre a la vila és una d'aixes opcions, perquè avui fa un dia d'estiu, estem en octubre, però el que dia, alcalde, al final vens en gener, vens en febrer, sempre hi ha algo que fer a la vila, ara estem en octubre i la gent està banyant-se a la platja, està prenent el sol, gaudint d'este Mundial, veure com aquests competidors donen tot de si.
0: Sí. És un plan perfecte, no? Jo crec que la Comunitat Valenciana és increïble, la presència d'Alacant també ho és, i la vila, pues, no pot quedar-se enrere, no? Jo crec que som un poble amable com dia i segur que si no t'agrada el kayak acabarà agradant-te este cada setmana. Sí.
3: Jo crec que Marta ja s'ha fet una experta en kayak, eh?
2: No, jo ho veig molt difícil, eh?
0: Sí? Perdona, sí? Els hem fet experts de kayak tots. I jo també apretem.
3: Has après, no?
0: Ho va apres algo.
2: Ho va intentar.
0: Ho vaig intentar.
2: Sí?
0: Uno,
2: i és molt difícil.

0: és difícil,
1: és molt difícil. Què és més difícil, mantindre's estable, no? Perquè clar, la mar ara mateix hi ha algunes oletes.
0: Són molt finetes, i no sé si és pel centre de gravetat o per no sé què, per lo tope que soc, però vamos, que és molt complicat, complicadíssim.
2: Sí, la veritat és que els veus allà a la voreta que pugen tan fàcilment, sí, quan diuen eixida i en seguida estan ja remant, però és molt... Ho fan fàcil, però no
1: és fàcil. Però no ho és.
2: Bueno, per a mi no.
1: No, per a nosaltres que estem veient-ho des de fora, no, veritat, però i més que vegem agafant les canoes, no? I les oles, i em sembla superdifícil, supercomplicat, doncs.
0: Bueno, jo vaig fer això des del moll.
1: Ah, que no, mar endins no, no? És el que dèiem, que també les circumstàncies s'han de donar, no?, per a poder fer aquestes competicions de la millor manera.
0: Parlava amb Marta, aquesta finestra de vent.
1: Finestra de vent.
0: Perquè les zones són fonamentals perquè surfegen, sí, les zones, no?
1: De fet, ara es veiem que estan aprofitant un llarg recorregut de l'esquerra fins a la dreta, mirant el mar, perquè com el vent de ve de ponent, van deixant-se duent, no? I ahir ells cronometren, sí, sí, i es fan els seus reptes personals, així que sí, sí. Doncs, alcalde, moltíssimes gràcies i a gaudir d'este Mundial del Kayak a la Vila Joiosa.
0: Gràcies sempre a vosaltres per la vostra difusió a estos actes. Gràcies.
1: Gràcies.
2: Gràcies, Marc.
1: Si vos sembla, anem a fer una pauseta i anem a buscar el nostre següent convidat, i de seguida els contem més, perquè així a la Vila Joiosa, en este Mundial de Kayak, hi ha molt que contar.
3: Hay quien llegó de muy lejos, hay quien nació aquí, hay quien encontró en esta tierra su casa, su trabajo, sus amigos y construyó su hogar. Diferentes historias, muchas cosas en común, pero sobre todo una, porque al final es la hispanidad lo que nos une. Feliz Día de la Hispanidad, todo lo que nos une. Generalitat Valenciana.
4: Algo grande está a punto de pasar. En la Fundación Adecco vamos a despedir a todos los enemigos. Y tú puedes unirte. Entra en despediratodos.com.
5: ¿Un sofá nuevo? ¿Otro colchón? ¿Renovar tus muebles? Ahora todo sin IVA. Aprovecha los días sin IVA de Conforama solo del 9 al 12 de octubre. Conforama.
6: En Onda Cero, Comunidad Valenciana en la Onda.
1: I estàvem dient que este Mundial de Kayak de Mar, pues, no podia ser possible sense aquest club nàutic de la Vila Joiosa. Ens acompanya el seu president, Jaime Llinares. Bona vesprada, Jaime, què tal?
7: Bona vesprada.
1: Quin dia, l'alcalde, quin tinglau tenim així muntat. Jo crec que és la paraula que millor ho defineix.
7: La veritat que, bueno, hem treballat molt en conjunt amb l'Ajuntament i totes les institucions, i crec que s'ha quedat espectacular. Mm. Ja hem tingut la primera prova.
1: I molt bé, no? A més, molts curiosos que estaven apropant-se aplaudint, això és el que volem, no? Que la gent s'aprope, que ho visca, que visca aquesta emoció de quan estan eixint i quan es posicionen, que aplaudisquen i que ho observen.
7: Això és el que hem intentat. Des d'un principi vam pensar que lo seu era arrimar la competició al poble. Mm. Amb així de la nostra cosa, que és el Club Nàutic, estem en el nostre poble, que sempre han col·laborat molt el Club Nàutic i l'Ajuntament, i hem apropat la competició al poble. Tenim les casetes, que és el buc insignia del nostre poble. Mm. Estem així en l'arena, en la platja, en el passeo, pantalles, calles, deportistes, públic. Mm-hmm. Crec que és una escena espectacular.
1: Bon horatge, immillorable, veritat.
7: Que mos respete, sí, que no plogo, i que tinguen els deportistes un poquet de vent i maror. Uh-huh. i que és el que li agrada a ell, que és kayak de mar, surf esquí, volen surfejar. Uh-huh. Volen fer un Darwin, esperem que disfruten ells també.
2: Uh-huh. Uh-huh. Bueno, ja que dir, i aprofitem que Jaume estava parlant de les pantalles i de tot el muntatge este, evidentment haver sigut més fàcil en quant a logística deixar el Mundial en el Club Nàutic.
7: Sí,
2: però haver perdut eixa màgia que està tenint per arribar a tot tipus de públic.
7: També és de veres que Marta han tingut 800 i pico palistes, o sigui, això ha sigut un rècord per a nosaltres quan han fet les edicions de l'Eurochallenge, campionat d'Espanya o campionat d'Europa, els meus antecessors, i crec que també ha sigut un rècord per a la Federació Internacional. Jo crec que en ningun campionat del món han tingut els inscrits que han tingut nosaltres. Uh-huh. O sigui, tampoc haurem cabut en el nostre club, i també el que volien era que això ha passat a vegades, quan s'ha fet un Eurochallenge, pues que ha estat només la gent del club, deportistes, no ha estat el poble involucrat del tot. Sí que ha estat involucrat, pues, els que han estat més al voltant dels deportistes.

0: artistes. Uh-huh. Jo crec que el verbo dut així al, al passeo, al centre del poble, les cases, pues crec que el públic va estar més arrimat, lo que has dit antes, que ha estat el públic aplaudint quan apleguen, sí. És espectacular. Uh-huh. No, jo crec que així queda...
1: Clar, una cosa és organitzar, com dèiem, una competició nacional, però una altra cosa és un mundial, 810 palistes, 39 països, no sé, Jaime, logística, allotjament, seguretat, circuits, voluntaris, federacions, transport, que és el més difícil de tot?
0: Pues jo crec que el més difícil, bueno, el muntatge, que el muntatge duem pensant-ho un any, des de que vaig entrar, quan vaig entrar jo de president, en junio del 25, pues ja m'ho va dir, pues bueno, ja que organitzar el campionat del món, jo, bueno, pues per començar està bé. Claro, ja havien discussions de si ho fem al club, si ho fem a la platja, jo des del primer moment vaig dir que no, que no s'ho farà fer-ho a la platja, perquè que és més complicat, perquè no ho tenim tota, no estàs a casa, estàs desplaçat un poc, però claro que no cabia, jo el club el veia xucotet perquè el Joan Gorner, el meu companyer, el que està així currant com un no té nom, la veritat que no té nom, com està fent faena, em va dir la primera vegada, saps quants escrits? I en un Eurochallenge, molts han hagut? La cremés jo crec que 400, i diu, i així cap el doble, i diu, no, pues n'hi ha que buscar, n'hi ha buscar un altre lloc, i bueno, i quan vaig entrar, també jo vaig entrar, quan vaig entrar vaig parlar amb Marcos, i Marcos també tenia la mateixa idea de trasladar-ho al centre del poble. Uh-huh. I jo crec que queda espectacular.
2: I es podrà seguir, hem de dir que es podrà seguir tota la carrera en streaming.
0: Molt bé. Ah, pues sí,
2: les pantalles que hi ha
0: han contratat una empresa de streaming, tenim una empresa que ens ha muntat les pantalles, tenim una pantalla de 8x4 en el pòdium i uh-huh. dos pantalles més petites, uh-huh. També tenim pantalles en l'Hospitality, tenim pantalles així on estem treballant, o sigui que anem a poder continuar tota la prova en streaming, perquè tenim, crec que hi ha 4 drons, hi ha càmeres en la plega, càmeres en l'eixida, esperem que puguem coordinar-ho tot, que estem treballant per això i que isca tot bé i que tot el públic puga seguir en les pantalles que tenim en el centre del poble, en el passeig.
1: Perquè, Jaime, quin és el timing des d'ara mateix fins al diumenge? Com es van a desenvolupar, a quines hores?
0: Bueno, pues esta esprà, a les 6 de l'esprà, tenim la cerimònia inaugural, que així des de la Barbera, i anem a plegar al Censal, on es farà la cerimònia inaugural. És un desfile de banderes, en els cartells, deportistes, és una cosa molt parecida a les Olimpiades, que al final és un campionat del món. Després, demà divendres, dia 9, anem a fer lo que és la prova de CC1, que és la prova individual, la prova reina. Farem dos eixides, una de femenina a les 13:30 i la masculina a les 14. Ja està programat que l'eixida són a les 13 i a les 14 en direcció de la Vila Campello. Uh-huh. El diumenge, el primer tardarà una hora, però bueno, després n'hi ha que tornar a botot, n'hi ha que trau botot en el Cronauti Campello, donar gràcies al Cronauti Campello, i després n'hi ha que trau botot de l'aula, carregar-ho en furgonetes, remols, ja tenim autobusos, i dur botot una altra vegada, sí, perquè el dissabte tenim la segona prova, que la segona prova és de SS2, que és de dobles, i tenim que fer lo mateix. L'horari el tenim clar, molt aproximat serà d'un i mig a dos, respectant un poquet per el vent, el maror, haurem quan no és dur. Sí que no sabem que a lo millor, si canvia molt el vent, que està molt canviant estos dies, a lo millor, en vez d'anar a la Vila Campello, fent de campió la vila, i seria veure si una arribada, que la podem veure avui en l'Eurochall, que també és espectacular. Mm-hmm. Però per lo menos anem a veure una eixida, que és la del divendres, i el dissabte està un poquet dudós, sabent l'hora de l'eixida, però no sabem si siguen de la Vila Campello o de campió la vila. Jo crec que esta nit possiblement ja ho sabria.
1: I volem veure en ixe podi, com dèiem, els vilers o les vileres,
0: claro,
1: no?
0: Claro,
1: estaria ahí, bé.
0: La veritat que
1: bon equip, sí.
0: La veritat que en la vila en general té molts bons deportistes, en el kayak hi ha una escola de fa molt temps, hi ha deportistes molt formats, tenim ahí uns campions i campiones que esperem que ens deixin prou medalles en casa.
1: Segur que sí, no?
2: Segur que sí, jo crec que sí, jo crec que el pòdium haurà gent de casa, segur, segur. Uh-huh. És important destacar, bueno, pues tota l'organització, per suposat, la gent que vinga este cada setmana a la vila va a veure un passeig marítim, evidentment en tots els seus encants habituals, però també transformat, bueno, pues això, en un gran estadi, no?
1: Totalment. Totalment,
2: bueno,
1: sí,
2: tu
1: sí.
2: Que acabes d'arribar...
1: Jo quan t'he aplegat he dit... Que barbaritat que han fet així, el primer que m'haig de dir, perquè clar...
2: Begoña Vell està al castell de festes o està...
1: Exacte.
2: O ara ens han trobat això, no?
1: Sí, el que no s'ha veritat són les casetes de color, se faltaria més, però sobre este paisatge, com dèiem,

0: Mediterrani als nostres peus i totes aquestes canoes que estan ja preparades per algun moment les agafen per a fer aquests entrenaments o les proves, és impressionant. I les banderes, que també veure tots aquests equips que venen de tot el món i quan vas passejant per ací escoltes tots aquests idiomes, que això també és molt, no?
1: La veritat que duen tot l'any treballant, però esta setmana que bueno, l'alcalde, jo, Joan, pràcticament tota la Junta, baixàvem a les 7 del matí, a les 6 del matí, a les 8 del matí, el de la neteja, les estructures, per l'esprà, per la nit...
0: O sigui, donant-li forma.
1: El poble mos ha vist d'ací treballar, la veritat. I sí que és de veres que avui sent dijous, que han fet l'Eurochan, que és avui dia el treballador, i en l'arribada ja havia ambient, jo m'ha quedat sorprès, que havia prou ambient, sí, doncs imagina't demà que divendres festiu i dissabte i diumenge, jo crec que hi ha una escena perquè els esportistes disfruten i el públic també.
0: Totalment.
2: Segur que sí.
0: Pues Jaime Llinares, president del Club Nàutic de la Vila Joiosa, moltíssimes gràcies per haver-nos heu apropat a Comunitat Valenciana en la Onda. Gràcies.
1: Moltes gràcies a tots, moltes gràcies a vosaltres.
2: Gràcies, home.
0: Fem altra pauseta molt breu i continuem amb el nostre convidat perquè tenim algunes cosetes més que abordar. Precisament ho farem amb el director esportiu del Mundial. De seguida el som contem.
3: Comer más proteína, comer más proteína. Si comer más proteína te está obsesionando, hazlo fácil. Añade conservas de pescado y marisco en tu día a día. Porque ser de conservas es muy pro. Proteína real para vidas reales. Este es un mensaje de Anfaco Cidma, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y Alimentos de España. Llena tu mesa de mar.
4: Hi ha coses inoblidables que perviuen. La teua terra, la teua música, la teua mar. Històries xicotetes que són d'ací i que passen d'uns a altres. La teua llar, la teua gent, la teua llengua. Tot allò que ens uneix i que, sense importar temps o distància, perdura. Eixe és el nostre llegat. 9 d'octubre, Dia de la Comunitat Valenciana. Un llegat infinit. Generalitat Valenciana.
5: En Onda Cero, Comunitat Valenciana en la Onda.
0: Jo crec que ara, Marta, que el que anem a descobrir és una persona que ens ajudarà també a entendre un poc millor què passa exactament damunt de l'aigua, no? Perquè nosaltres podem veure els palistes passar, però darrere hi ha proves de quilòmetres i que són un món traçat, meteorologia, seguretat, eixides, aquestes categories, el reglament, el timing, el seguiment, i per això, de seguida, és que, clar, així va tot en reunions, sí, en últimes hores... I...
2: Els detalls, i, claro, imagina si ara estropegem ahir... Saber com és la prova del dissabte, però ja tenim ara nosaltres.
0: De segur que estava averiguant Joan Gordero, que és el director esportiu del Mundial, que te pillem ahí en el telèfon en la mà, Joan. Com estàs? Bona vesprada.
6: Sí, que el telèfon no para de saltar-me, però sí. Bueno, bé, no, clar, això és normal.
0: Són moltes gestions, no?
6: Massa gestions a la vegada, però bueno, està així tot bé, la gent està contenta i això és lo important.
0: Sí,
2: Quines són les primeres sensacions de la gent dels palistes que han arribat així? Que és lo que també...
6: La gent està, vamos, maravilla. Que, bueno, de fet, ja ho han dit diverses vegades. Ara mateix amb participants i en països és el Mundial Ocean Racing que ha batut història. Per tant, bueno, així estem també molt contents en l'organització de com ha quedat tot, del número de palistes que tenim, de països, i res, demà comença la primera prova, bueno, estàs per allà, comença oficialment el campionat en la cerimònia d'apertura, i bueno, i demà tenim la prova reina. O sigui, que jo crec que estàs... hi ha viento en popa.
0: Sí, no? I el vent i l'oratge precisament fan que una mateixa prova siga totalment diferent, no? Totalment diferent.
6: Sí, sí, sí. Sí, aixina és. Bueno, nosaltres en aquesta modalitat això fem d'un punt A a un punt B, segons les condicions de vent, i en este cas demà bufa el llevant, que és el vent predominant així en la zona esta, i girem d'ací de la platja centre de la vila i mon anirem fins al Club Nàutic de Campello. Posarem una boia de desmarca així davant de la vila, a 2 quilòmetres, i giraran tots els caiacs cap a la dreta, i res, en un recorregut total d'uns 20 quilòmetres. Sí que és cert que fem dos eixides, la primera serà de dones a la 1:30 i després a les 2 serà d'homes.
0: I per als aficionats del caiac, per exemple, clar, hi ha noms internacionals que es poden sonar molt. No sé, vosaltres ací tindrà aquesta gent que també recorre tot el món, no? I que fa tantes proves, com és?
6: Sí, a veure, la veritat que és que mos agrada tot això, és la veritat que és un orgull tindre així a tots els, diguem, els messis del surf esquí. I sí, així tenim l'actual campió del món d'esta modalitat, que és un australià, Corey Hill, també a una sud-africana, de Kira Bester, i bueno, i després també estem molt orgullosos de l'equip espanyol, perquè la veritat que Espanya en esta modalitat ha pegat un salt de qualitat en els últims anys molt, molt, molt gran. És a dir, així han sigut sempre els pioners els sud-africans, australians, però Espanya ara té
0: un
6: nivell
0: molt, no?
6: Molt, molt fort.
2: També passa un poquet en la mateixa península, bueno, en el nostre país, que també abans despuntaven els del nord i ara també en la vila ja estan sent referent, eh?
6: Així no és, sí, sí, sí. La
2: no sols que... canvia a nivell mundial, també a
0: algo té el nostre mediterrani, no?
6: Sí, la veritat que sí. La veritat que sí, la vila, jo crec que la temperatura que n'hi ha, que la modalitat esta es pot dur bé durant tot l'any, no només en estiu. En el nord sí que és cert que en estiu aquesta modalitat la practiquem més, però sí, jo us diria, perquè jo també sóc esportista, que a mi en hivern m'agrada prou més i a entrenar que ara en la temporada alta de les altes temperatures.
0: Sobretot perquè hi ha més gent també, no? A les platges, o per què?
2: Està més fresqueta l'aigua.
0: Ah, això també, no?
6: No, a veure, molta gent li té por al quan anem a entrenar en febrer, març, i diu, però com no passeu fred i demés? Però sí que és cert que quan estàs un rato entrenant, entres en calor, i és un esport que es du molt, així on estem a la vila, es du molt bé durant l'hivern.
0: Claro. I com és ser organitzador i no competidor? No sé, tu quants anys portes també, contant-nos un poc la teva trajectòria, no t'entren ganes d'agafar un kayak i tirar-te
6: la
0: mà?
6: Sí, la veritat que, vamos, estaria desitjant estar enmig la mar i no pensar en el pòdium, en el remolc, en la seguretat, estaria, la veritat que molt més tranquil, però bueno, al final també es fa un gust. Jo crec que la gent que estem aixina clavats en juntes directives i demés ho fem perquè mos agrada. I bueno, així quan toca en casa, així en casa han organitzat moltes vegades, pues ho veus des d'un punt de vista, i quan vas fora, pues com a esportista, des de l'altre punt de vista.
0: Jo em quedé amb un detall que deia, no?, que el kayak, sobretot a nivell així, a la terreta, ha agafat eixa força en els últims anys, pot ser també precisament perquè hàgiu apostat, no?, per engrandir-lo i per fer esdeveniments com este, que avui se passa este cap de setmana un mundial de kayak així a la vila. Clar, són paraules majors.
6: Sí. Sí, la veritat que sí, jo crec que, bueno, ho han parlat moltes vegades, que dins del piragüisme n'hi ha moltes modalitats, però està en concret, que és la d'Ocean Racing, de kayak de mar, la Comunitat Valenciana, la Federació Valenciana de Piragüisme i en concret el Club Nàutic de la Vila han apostat durant molts anys per aquesta modalitat, i jo crec que això és el fruit de molts anys de faena.
2: A més també, ser este, bueno, l'escaparat que és sens dubte per a este esport, el kayak de mar, fer este mundial així a peu de platja, no?, on tots els xiquets, i no tan xiquets, i adults van a veure-los, alguns a lo millor per primera vegada van a veure com és el kayak de mar, a lo millor d'ací ix molta cantera.
0: Sí.
6: Espero que sí.
2: O almenys afició a passar per el Club Nàutic.
6: Vull pensar que tinguem algun campió del món de la vila en uns anys, i bueno, han tingut alguno de categories júniors, però estic parlant de categories absolutes, i estic segur que sí, la vila ha treballat i està treballant per això. El tindre el campionat este en el centre de la vila, bueno, és una cosa que des de l'Ajuntament i l'organització ho van parlar des de fa temps, i jo crec que ha sigut un acert, no? Nosaltres sempre han organitzat des d'allí, des del Club Nàutic, i bueno, logísticament per nosaltres podria ser molt més fàcil estar en el Club Nàutic per les instal·lacions i demés, però crec que tinc així el que és el centre de la vila, així davant de l'estàtua del doctor Esquerdo, està donant-li molta visibilitat a tot el poble. I bueno, jo amb tota la gent que ha parlat, la veritat que està molt, molt contenta de tot el muntatge, de veure pues, per els carrers de la vila tots els palistes, en el xalet, amb la pala, i es veu un ambientillo pues, De Mundial, no?
2: De Mundial,
0: Totalment. Doncs Joan Cordero, el director esportiu del Mundial, moltíssimes gràcies per haver-nos apropat eixos detalls, tant a totes les províncies, València, Castelló, Alacant, que estem ja al corrent de tot el que passa si aquest cap de setmana a Vilajoiosa. Gràcies.
6: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Gràcies.
2: Gràcies, Joan.
0: I ens queda un minutet per anar despedint-nos, Marta. Pues donant-te també les gràcies, com sempre, com a anfitriona.
2: Gràcies a vosaltres per vindre, per contar a la comunitat, a la nostra comunitat, pues, este esdeveniment, en este cas, pues, el Mundial de Calla. No? Sempre és important destacar aquests events i esdeveniments que es fan a la nostra terra, uh-huh. i que, bueno, pues els nostres veïns, tant de bueno, tots els veïns de

0: La brújula Comunitat Valenciana. Ramon Pérez.
1: Normalitat ara mateix a la plaça de l'Ajuntament de València, tot i la crida de grups ultres a atacar l'acampada per la vivenda. La convocatòria ultra s'ha materialitzat, sí, però apenas uns 20 o 30 xics joves concentrats a la plaça de la Reina, mentre que a la de l'Ajuntament són centenars els que han secundat la convocatòria de resposta per a defensar pacíficament l'acampada. Bona vesprada, gràcies per triar-nos i tot això a les portes del 9 d'octubre. Ha sigut ja definitivament cancel·lada la Mascletà de València per la presència de l'acampada i més enllà de la capital, previsió de bones xifres d'ocupació hotelera per al pont. Al control tècnic està Alejandro Bermúdez, així que amb el seu treball també comencem. La Direcció General de Trànsit té ja en marxa una operació especial de trànsit amb motiu d'este pròxim pont del 9 d'octubre. Ixa operació especial de trànsit està ja vigent des de les 3 de la vesprada. S'esperen 1.200.000 desplaçaments des d'avui i fins al pròxim dilluns. Establim connexió amb la DGT. Darío Carnicero, buenas tardes.
2: Buenas tardes. En estos momentos pendientes de varios siniestros que complican la circulación. En Valencia, en la A7, uno de ellos a la altura de Paterna y otro en Moncada, todo ello en dirección Castelló de la Plana, y además otro alcance en esta misma A7 ya en la provincia de Alicante, con hasta 3 kilómetros de retenciones a la altura de Benferri y ya en dirección Murcia, mientras que en el resto de carreteras y principales accesos a las tres capitales de provincia se circula sin complicaciones.
1: Gracias, Darío.
3: Hay cosas inolvidables que perviven. Tu tierra, tu música, tu mar. Pequeñas historias que son de aquí y que pasan de unos a otros. Tu hogar, tu gente, tu lengua. Todo aquello que nos une y que, sin importar tiempo o

0: distancia permanece. Ese es nuestro legado. 9 de octubre, Día de la Comunidad Valenciana. Un legado infinito. Generalitat Valenciana.
1: La brújula Comunidad Valenciana.
2: La normalitat és a hores d'ara en estos moments la protagonista al centre de València, tot i la convocatòria de grups feixistes que han anat rodant per les xarxes socials fent ixa crida a acabar amb l'acampada de la vivenda, però això no està succeint, almenys a esta hora. Uns 30 xics joves aproximadament estan concentrats a la plaça de la Reina fruit d'ixa convocatòria ultra, duent banderes d'Espanya, alguna senyera es troben envoltats d'un cor de la Policia Nacional que està tractant d'impedir que eixe grup avance cap a la plaça de l'Ajuntament. Ahir, davant el consistori de la ciutat, hi ha moltes més persones, centenars de persones que han secundat la crida dels acampants per a concentrar-se també i fer front a aixòs grups feixistes. Hi ha persones de totes les edats, moltes d'elles amb simbologia antifeixista i també amb la cara coberta. Així que, en estos moments, en directe, 7 i 23, dos grups, el dels acampants a la plaça de l'Ajuntament, molt nombrós, i el dels grups ultres a la plaça de la Reina, apenes una vintena o trentena de xics joves, sense cap enfrontament entre ells. Però no és l'únic punt d'atenció a l'agenda de l'acampada de València per la vivenda d'esta vesprada. Amparo Sánchez.
3: A partir de les 7:30 realitzaran un acte d'homenatge a Mari Carmen, morta este dimecres, i la lleta de la qual, recorden, s'ha convertit en un símbol després de morir per culpa, diuen, de l'especulació immobiliària. Mario és portaveu de l'organització.
4: Porque Mari Carmen no ha muerto, Mari Carmen ha sido asesinada y Mari Carmen es un símbolo que representa esta lucha que nos representa a todos y desde aquí queremos rendirle homenaje y condenar su asesinato. Mari Carmen ha sido víctima de los desahucios. Tienen que parar ya. Necesitamos que se expropien los pisos a los fondos buitre. Necesitamos que se frenen los desahucios porque no es simplemente dejar a la gente sin hogar, lo cual ya es privarles de un derecho fundamental, es privarles de la vida.
3: Insisteix que continuaran defensant els drets de tots, inclosos els d'aquells que estan amenaçant-los perquè dissolguen l'acampada.
2: L'Ajuntament de València ha suspès de manera definitiva la mascleta prevista per a demà, 9 d'octubre, a conseqüència d'eixa acampada per la vivenda que es manté i que es mantindrà previsiblement al centre de la plaça de l'Ajuntament, que és just des d'on es dispara la mascleta. Es mantenen, a més, els dubtes amb la processó cívica perquè que, segons el regidor de Seguretat Ciutadana, Jesús Carbonell, els acampants no han arribat a confirmar al consistori si mouran o no aquelles tendes que puguen interferir al que és el recorregut habitual de la processó.
5: Hemos intentado también hablar con las personas acampadas para que en la medida de lo posible permitan que el itinerario ordinario no se vea perjudicado por la presencia en acampada. Lo que nos han contestado las personas acampadas es que lo trasladarán a sus asambleas y nos darán una contestación. Por tanto, yo en estos momentos no estoy en condiciones de asegurar si eso será posible o no.
2: Carbonell lamenta que la delegació del govern central no els ha donat una resposta satisfactòria. Diu, creu que podrien haver fet més pel 9 d'octubre. Insisteixen que la Policia Nacional n'és la responsable. Esta crisi de la vivenda, també la mort de la madrilenya desnonada Mari Carmen, han protagonitzat la sessió de control al govern valencià avui a les Corts. Núria Moreno.
6: Durant el debat, el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha acusat el govern central d'haver sigut incapaç de donar una solució a la dona de 87 anys, desnonada fa dues setmanes de sa casa, i a totes les persones que han patit esta situació. El síndic del PSPB, José Muñoz, li ha exigit que aplique les seues competències en matèria d'habitatge i que insta el seu partit, el PP, a votar a favor dels decrets en el Congrés.
7: Señor Pérez Llorca, el mejor legado, la mejor memoria que podemos tener con Mari Carmen es que esos decretos salgan adelante.
8: La realidad es que la señora Mari Carmen fue desahuciada por una ley que aprobó el gobierno socialista y el resumen es que esa señora ha fallecido sin tener la solución porque ustedes no se han dedicado a gobernar, sino que se han dedicado a resistir.
6: Crítiques també al Consell des de Compromís. El seu síndic, Joan Baldoví, ha carregat contra la política d'habitatge dels populars. Se li responia al president Pérez Llorca amb retrets pel seu suport als socialistes.
9: Les persones necessiten de seus representants, de nosaltres, que els donem solucions i no minuts de silenci. És Mari Carmen, que avui estan amenaçades pels fons Sangonera, que estan en perill de perdre sa casa, de que els doblen el preu del seu lloguer.
10: Com pot ser que un senyor que va de progre com vostè hagi permès
8: que una dona com Mari Carmen hagi mort fora de sa casa, llevant-li la casa i vostè hagi gastat tant de temps apoyant a socialistes i sent socis socialistes.
6: Socialistes que havien demanat arrencar el ple amb un minut de silenci en memòria de Mari Carmen, tots els grups s'havien posat d'acord per a fer-ho, però finalment s'ha fet sense estar presents els diputats de Vox, que han tornat als seus escons una vegada acabat. Del seu partit només ha participat la presidenta de les Corts, Janos Massó.
2: La jutgessa que investiga l'adjudicació de vivendes de protecció oficial del residencial Les Naus de la Can Sumar, tres investigats a la causa: el president, la vicepresidenta i la secretària del Consell Rector de la cooperativa que va promoure el complex. I a banda de la investigació judicial, està també de la derivada política. En un ple municipal urgent, demanat per l'Esquerra avui, el vicealcalde d'Alacant, Manuel Villar, del PP, ha negat que l'excap de contractació de l'Ajuntament li diguera ja el 2022 que dos dels seus fills s'havien inscrit al residencial. Onda Cero Alacant, Pepe Requena.
10: Ha acordado citarlos como investigados el próximo 21 de octubre. Con ellos ya son 18 los imputados. También solicita al Ayuntamiento de Alicante información sobre actuaciones en el proceso de enajenación de la parcela de propiedad municipal en el año 2018 y si se dio publicidad al anuncio de licitación del terreno. Además, requiere que remita las comunicaciones que pudieran haber mantenido las concejalías de patrimonio y de contratación, incluso las habidas en el interior de cada concejalía, así como peticiones de informes o informes emitidos. Recordamos que están investigados la exdirectora general y jefa de contratación en el consistorio alicantino, María Pérez Hitman, cuyos dos hijos y un sobrino fueron adjudicatarios de inmuebles. También la exedil de urbanismo, Rocío Gómez, quien además fue beneficiaria de un piso en el complejo.
2: I la Fiscalia demana arxivar la querella interposada contra el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, per l'entrada que va rebre per a assistir a la final del Mundial de Futbol, recordem, el juliol, disputada a Nova York. Després d'analitzar la querella, el Ministeri Fiscal sol·licita la inadmissió i arxiu per no resultar dels fets relatats, diu l'escrit, indicis racionals suficients de la comissió de cap infracció penal.
11: La Vila Llosa, epicentro mundial del kayak de mar. Los mejores palistas del mundo llegan a nuestras aguas para competir en el Canoe Ocean Race World Championship. Disfruta de la adrenalina, la emoción y la fuerza del mar en el Campeonato Mundial de Kayak que se celebra en la Vila Llosa. Del 8 al 11 de octubre, en la Playa Centro, más de 700 deportistas de más de 30 países se darán cita en una competición única. ¿Te lo vas a perder? La mayor fiesta del kayak de mar en la Vila Llosa.
12: Comer más proteína, más proteína, comer más proteína.
13: Si comer más proteína te está obsesionando, hazlo fácil. Añade conservas de pescado y marisco en tu día a día. Porque ser de conservas es muy pro. Proteína real para vidas reales. Este es un mensaje de Anfaco Cidma, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y Alimentos de España. Llena tu mesa de mar.
1: La brújula Comunidad Valenciana.
2: Les 7 i mitja, els hotels de la comunitat afronten el pont d'octubre amb un 85% d'ocupació ja confirmada, segons la patronal hotelera valenciana Osbec. Benidorm i Peníscola lideren les previsions, freguen ja el 90% de reserves. València Ciutat, en canvi, marca per exemple un 84% i la Costa Blanca el 80%. Núria Montes és la secretària general d'Osbec.
14: El puente de octubre indudablemente vuelve a demostrar la fortaleza de nuestros destinos más allá del verano y que prácticamente todos los destinos de las tres provincias superen el 80%, confirma que una parte de la demanda se reparte de una manera bastante uniforme por todo el territorio de la Comunidad Valenciana y que el esfuerzo del sector por alargar la temporada está dando sus resultados.
2: La filial japonesa UBE, amb seu a Castelló de la Plana i més de 480 treballadors al nostre territori, va tancar 2025 amb una facturació de 467 milions d'euros en un any marcat per la pressió sobre els marges i la incertesa internacional que han deixat 8 milions i mig d'euros en pèrdues. El balanç de UBE des d'Onda Cero Castelló, Juanjo Tobar.
15: Tot i això, UB espera tancar 2026 amb beneficis, però sense que siga un any brillant, segons ha assenyalat el president de la companyia a Europa, José Ignacio Iglesias.
16: Y tenemos que ver cómo evoluciona el tema de, sobre todo, de las materias primas estas que han crecido tanto los costes, pero nuestras expectativas es acabar en positivo. Pero no como habíamos previsto al hacer el presupuesto. No esperamos que sea un año tampoco nada brillante.
15: UB compta amb més de 660 treballadors, el 80% dels quals a la Comunitat Valenciana. L'empresa L'empresa preveu invertir més de 100 milions d'euros fins a 2030 i manté la seva aposta, diu, per la transformació industrial i la reducció d'emissions.
2: I fer que l'alumnat de primària llegeixi lectures amb personatges o temàtiques vinculades al col·lectiu LGTBIQ+, contribueix a que tinguin després actituds més obertes i inclusives. És la conclusió a la qual ha arribat un grup d'investigadors de la Universitat d'Alacant. Van dividir diverses classes d'ells en

0: dos grups, amb la programació de lectura habitual, amb lectura LGTBIQ+, els van preguntar després si rebutjarien una persona LGTBIQ+, al grup experimental cap persona la rebutjaria, mentre que el 6,5% dels qui seguiren les lectures habituals sí la rebutjaria.
1: Última hora. En la Fundación Adecco nos hemos propuesto despedir a todos los enemigos. Sí, a todos. Si quieres saber por qué, entra en despediratodos.com.
2: Última oportunidad para aprovechar los días sin IVA de Conforama. Sofás, colchones, muebles, todos sin IVA. No te lo pierdas. Solo del 9 al 12 de octubre. Conforama.
0: Connectem ara amb Eduardo Esteve per a conèixer l'última hora del món esportiu valencià. Hola, Edu, què tal?
3: Què tal, Ramon? Bona vesprada.
0: A les portes ja, ho estem insistint, a les portes del pont del 9 d'octubre, encara que el futbol valencià no tindrà pont, no?
3: No, i a més tampoc el bàsquet, perquè a les 8 i mitja juga València Bàsquet al Rotxarena, un nou partit de l'Eurolliga davant el Hapoel, i com dius, estem ja a les portes d'un cap de setmana en què torna la Lliga després de dues setmanes de paró. Pel que fa al València, els d'Aguirre preparen ja el partit davant el Racing amb Guido, que ja ha tornat el seu viatge a Argentina, on estigué en l'homenatge a Messi de despedida de la selecció. Víctor Lluc, bona vesprada.
4: ¿Qué tal, Eduardo? Bona vesprada. A tres dies del partit davant el Racing de Santander, el València ja té a tots els jugadors per a preparar el partit amb l'incorporació este matí de Guido Rodríguez des de l'Argentina i de Dimitrievski després d'haver estat amb la selecció les últimes setmanes. Avui hem vist sobre la xespa tant a Diacabí com a Tàrrega, que ha fet un entrenament al 100% i complet amb el grup, igual que Copete i Fulquier, i també estaven pendents de com estava Rioja, que ha fet una part de la sessió, i tot sembla indicar que tots podrien estar en la llista de convocats de cara al partit del cap de setmana. Més complicat està el cas de Danjuma, encara que tampoc està descartat. Avui el futbolista neerlandès ha fet una part de l'entrenament en solitari.
3: Gràcies, Víctor. El Villarreal recupera dos jugadors importants per la visita al Real Madrid. Domici Cut, bona esprada.
5: ¿Qué tal, Eduardo? Buenas tardes. El técnico del Villarreal, Íñigo Pérez, ha confirmado el regreso de dos de los jugadores importantes de su plantilla de cara al partido frente al Real Madrid, Juan Foyt y Santi Comesaña, mientras que ha confirmado también la ausencia para este choque de Buchanan, lesionado en su concentración con Canadá.
3: Gràcies, Omid. Els treballa sense Josan i sense Cepeda. Felipe Canals, bona vesprada.
6: Bueno, vesprada, el capitán del Elche se ha ejercitado con aparente normalidad y así lo ha confirmado también después en sala de prensa el técnico Martín Anselmi, un Josan que ayer no se pudo entrenar. El martes por la noche fue detenido en Callosa de Segura por presuntos malos tratos a su pareja y fue puesto en libertad el miércoles. Quedó archivada la causa puesto que no se llegó a presentar denuncia. El que no se ha ejercitado hoy ha sido el chileno Lucas Cepeda. El Elche le espera mañana tras la convocatoria con su selección.
3: Gràcies, Felipe. I l'Hèrcules ha tingut dia de descans amb la bona notícia de l'indult a Solde. David Esteve, bona vesprada.
7: Bona vesprada. Jornada de descanso en el Hércules. Sí, jornada de descanso porque juega el lunes. Así que Beto Company en mitad de semana ha dado un pequeño sueto a sus futbolistas con la novedad de que va a poder contar con Oriol Soldevila después de que el juez único disciplinario quitase la tarjeta roja que vio Oriol Soldevila el pasado fin de semana frente al Jaén. Tras ese escándalo de ese penalti por manos que no le señalaron al conjunto alicantino, llega este indulto.
3: Gràcies, David. Això és el que hi ha al món de l'esport. Pendents del bàsquet, als 8 i mitja, Eurolliga, València Bàsquet davant el Hapoel.
0: Pendents, efectivament, del bàsquet i del futbol, que tindrem este pont. Gràcies, Edu.
3: Adeu, Ramon. Fins demà.
0: I les característiques meteorològiques de l'oratge, este pont del 9 d'octubre, vent i temperatures més baixes. Lorena Pardo.
8: Això sí, no hi ha risc de pluja i veurem el sol tots els dies, encara que amb presència d'alguns núvols. Les mínimes se situaran en 15 graus i les màximes no superaran els 24. José Quereda, catedràtic de Meteorologia.
9: Descenso de la temperatura, no frío, pero sí que obviamente, sobre todo en las temperaturas mínimas, vamos a estar en torno a 15-16 grados. Y las máximas se van a mover en torno a los 23 o 24 grados. Por lo tanto, muy progresivamente vamos hacia la temperatura otoñal. Lo único es que la situación pues permanece todavía cubierta por el anticiclón y por lo tanto no se pueden predecir precipitaciones en lo que resta de semana.
8: El mercuri ja ha baixat notablement avui en zones d'interior on s'han registrat 6 graus a Morella.
0: Així és.

0: La brújula de Radio Estadio.
1: La brújula del Radio Estadio, con Eduardo Esteve.
2: Què tal? Molt bona vesprada i benvinguts a la brújula del Radio Estadio. Fins ara i fins a les 9 de la nit és temps de repassar l'actualitat de l'esport valencià. Des de les 8 i mitja està jugant València Bàsquet al Roig Arena un nou partit de l'Eurolliga davant el Hapoel. I estem ja a les portes d'un cap de setmana en què torna la Lliga després de dues setmanes de paro. Pel que fa al València, els d'Aguirre ja preparen el partit davant el Racing amb Guido, que ja ha tornat del seu viatge a Argentina, on estigué en l'homenatge a Messi de despedida de la selecció. Víctor Lluc, bona vesprada.
3: Què tal? Bona vesprada. Tres dies del Racing de Santander-València. L'equip ha treballat este matí amb tots els futbolistes. Una vegada incorporats Dimitrievski, després d'haver jugat els partits amb la selecció de Macedònia, i Guido Rodríguez, després d'haver estat present en l'homenatge a Messi a l'Argentina. Este matí, només arribarà a València, l'argentí parlava així per als companys de punt.
4: O sea, es lo que creo que lo que hicieron este último tiempo, que lo que tenemos que hacer ahora es ganar. Necesitamos ganar, necesitamos puntos, y creo que de acá en adelante vamos a ir bien. Es una situación en la que somos responsables y conscientes de lo que tenemos que hacer, y de que a lo largo de la temporada vamos a seguir mejorando y que vamos a sumar, que es lo que tenemos que hacer.
5: Con Aguirre bien, ¿no?
4: Sí, muy bien, con él muy bien, y agradecido que me haya dejado viajar también a él y al club.
3: I després del entrenament hem vist que tant Diacabí, Copete, Fulquier i Tàrrega han fet la sessió amb el grup. Tota la sessió, a més, l'ha fet de manera parcial Rioja, i recordem que Danjuma encara no està treballant amb l'equip, o està fent en solitari, però encara no està descartat a falta d'aixòs dos entrenaments per al partit davant el Racing de Santander, que serà el diumenge a les 9 en punt de la nit. El Llevant, per la seva part, també ha treballat este matí a la ciutat esportiva de Buñol amb la tornada de Ducué, després d'haver estat amb la seva selecció. Demà té jornada de descans, perquè recordem que jugarà el dilluns davant el Sevilla al Ciutat de València. Un apunt de Copa, i és que el dijous que ve els tècnics de la federació van a visitar el camp de futbol del Tavernes per a fer la inspecció i determinar si és apte o no per a jugar la Copa del Rei. Recordem que el partit serà el dimecres dia 28 a les 9 de la nit. Està en bàsquet en marxa la jornada de l'Eurolliga, en València Bàsquet al Roig Arena davant el Hapoel. Recordem que és un partit que sí que té públic, perquè la temporada passada es van disputar a porta tancada. I un altre apunt, en este cas de futbol, perquè demà a partir de les 4, el seleccionador nacional Luis de la Fuente visitarà juntament amb l'alcaldessa de València un mural en el seu honor que està ubicat en el barri de Montolivete de València. És un mural realitzat per l'artista urbà Alberto León, que ja el va pintar a Barcelona i va ser vandalitzat.
2: Gràcies, Víctor. El Villarreal recupera dos jugadors importants per la visita al Bernabéu, al Real Madrid. Omid Sicud, bona